Amb la meva presença de tu, Gelles, de aquest tema, tal amb alegria. Traçem-nos agora passada, presença d'Ugaria, música i de nostra cuina, Lari Paiol. Bon dia.